0: de la mateixa manera que hi ha empreses privades de jardineria, per exemple, que disposen d'unes màquines que se n'encarreguen de capolar la massa vegetal per deixar-la, diguem, feta trossets, amb això aconsegueixen reduir el volum i també que el que vagi a la terra o que pugui tenir aquesta funció de tornar a la terra com a part del compost sigui més ràpida. Això tindria sentit que també hi hagués a les deixalleries o en algun punt del procés, arribant a Milà, per exemple, per ajudar un poc que tot anés més ràpid?
1: Sí, podria tenir sentit i a vegades jo som conscient de que, bueno, som conscient, el servei és conscient de que a vegades hi ha certs problemes de saturació, justament, sobretot en aquestes èpoques d'augment d'aquesta generació de restes de pova, les deixalleries. Està, en principi està pensat, ells ho tenen en compte, l'explotador actual, en aquest cas es tracta, però bueno, en el moment que sigui un altre, es té en compte que justament durant el mes d'abril, al principi del mes de maig també, a finals de març també, i després hi torna a haver un augment de generació, més els mesos que sol ser més normal, la pova, arbres i els mesos d'hivern, ells ja ho tenen en compte amb esmoltiment de buidatges de caixes. Pensa que hem de pensar que les diferents fraccions de residus que s'arrepleguen a les deixalleries també podríem dir que cada una es podria fer un petit calendari d'augment i de baixada de generació durant l'any. I l'empresa que gestiona en aquest cas les deixalleries ara mateix, aquest calendari ja el té en compte en el sentit de que els mesos que han xerrat, específicament el mes d'abril, ja té en compte que haurà de burinar molt més sovint aquestes caixes de pova. Això no vol dir que, desgraciadament, hi hagi algun dia alguna descoordinació i que un determinat ciutadà pues, trobi que potser va a la deixalleria i no pugui trobar la caixa en aquell moment plena. Però normalment es té en compte i s'intenta corregir o s'intenta limitar en la mesura del possible que no hi hagi cap problema. El que m'aixerra és d'aquestes màquines que trituren. Jo penso que les deixalleries no seria adequat en el sentit que les deixalleries ja tenim l'espai limitat, de cada dia es generen... Tinc que dir que la ciutadania de cada dia és més conscient i per això hem augmentat un 16% del 23 al 24 i un 9% del 24 al 25 la generació de residus que arriba a la deixalleria i que, per tant, podríem dir o afirmar que la ciutadania de cada dia n'està més conscienciada. Això és molt bo i a lo millor, i de fet ho estem estudiant, la possibilitat d'ampliar alguns espais. De fet, hem de dir que el servei de deixalleries, encara que és millorable i sempre es pot augmentar, durant els darrers 3 anys pràcticament ha augmentat el 100% de treballadors. Hem passat d'un servei que tenia 13 treballadors, actualment estan fent feina 26, i hem augmentat un 33% d'horaris. Per tant, estem intentant adequar molts en aquest augment de generació, ara sí que xerrem en total, no?, de totes les fraccions, però també una de les fraccions que més que ha augmentat és aquesta de poda que de s'aquí xerrem avui.
0: Doncs avui hem volgut xerrar de poda. Podríem tal vegada, no avui, però en altre moment també interessar-nos per saber de la resta de fraccions que també arriben a Milà i que després continuen viatge cap a la península per ser tractades, que no sé si el ritme de sortida s'ha recuperat o es baixa en el darrerament.
1: Bueno, estem a Menorca, tenim com a menorquins, jo crec que tots sabem i som conscients de que tenim que vivim un paradís, que tenim uns avantatges increïbles, però també som conscients de que vivim a una illa que pateix segurament aquesta famosa doble insularitat, no?, que tantes vegades hem de dir. I és evident que en l'estiu patim problemes de transport, especialment amb aquest tipus de material, no?, que no hem d'oblidar que són residus. Hi ha materials que costa més que surtin a fora, però també he de dir que el normal és que després, el mes de setembre, el mes d'octubre, això es normalitzi i que a poc es normalitzi. Solem que va s'any amb un excés de material preparat per endur, però també

0: muebles.
1: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
2: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
3: Para disfrutar de Menorca no hace falta un césped verde, no hace falta un coche recién lavado, ni un barco reluciente, ni una terraza impoluta. Para disfrutar de Menorca solo hace falta quererla. Y quererla significa cuidarla. El agua es un recurso escaso y cada gota cuenta. Contamos contigo. Campaña de concienciación contra el desperdicio de agua. Ayuntamiento de Mahó.
4: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
5: ¿Estudies fora de Menorca? El Consell Insular t'ajuda a fer-ho possible. Ja està oberta la convocatòria d'ajuts per a estudiants menorquins que estudien fora de Silla. Hi ha ajudes de fins a 2.500 euros per a estudis universitaris, màsters, formació professional, ensenyaments artístics i programes de tecnificació esportiva. Presenta la teva sol·licitud fins al 13 de juliol. Consulta les bases i tramita l'ajut a la seu electrònica del Consell. Consell Insular de Menorca, al costat dels joves i les famílies.
6: 12:47.
7: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
6: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest divendres 10 de juliol amb Edu Zendán. Bon dia.
8: Bon dia, Lluís.
9: Hoy por hoy, Cadena Ser.
6: L'àrea de salut de Menorca ha incorporat 8 nous ecògrafs ultraportàtils destinats als centres de salut que permetran apropar aquestes eines mèdiques als pacients amb problemes de desplaçaments o de mobilitat.
10: Aquests 8 dispositius se sumen als 12 ja incorporats l'any passat, consolidant l'aposta per estendre l'ús d'aquesta tecnologia a la xarxa sanitària de Menorca. Durant els primers 6 mesos de 2026, els centres d'atenció primària de l'illa han realitzat 749 ecografies, un 11,12% més que el mateix període de 2025, quan se'n van comptabilitzar 674. Tot l'any passat es van dur a terme un total de 1.200 ecografies a l'illa. A més d'aquests ecògrafs, l'àrea de salut de Menorca ha impulsat altres millores tecnològiques, com ara la incorporació d'eines per al diagnòstic precoç de malalties vasculars i l'adquisició de 40 dermatoscopis amb una inversió total de 132.000 euros. Escoltam a la consellera de Salut, Manuela García.
11: El escopio facilita que una persona que tenga una lesión cutánea, pues a través del dermatoscopio, sobre todo, pueda diferenciar algo muy importante, si es benigna o si es maligna. Y si es maligna, hacer una derivación preferente y que irá por vía rápida, porque tiene sospecha de malignidad, al dermatólogo. Pero el resto, en la mayor parte de las ocasiones, se podrá tratar.
10: Així mateix s'ha estès el servei de crioteràpia a les consultes de medicina de família, permetent que molts pacients siguin atesos al seu propi centre de salut, reduint així les derivacions a consultes hospitalàries de dermatologia.
6: 11 famílies de Sant Lluís van rebre aquest dijous les claus de les seves noves llars de protecció pública. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, i la batllessa del municipi, Lola Strong, han encapçalat l'acte de lliurament d'aquesta nova promoció de l'IBAVI construïda en un solar cedit pel mateix Ajuntament.
10: L'edifici situat al carrer Bisbe Sever ha suposat una inversió de 1,7 milions d'euros finançats amb fons europeus Next Generation i també a través de l'impost de turisme sostenible. Com a novetat destacada, fruit de l'acord entre el govern i el consistori, tots els adjudicataris han hagut d'acreditar un mínim de 10 anys de residència a Sant Lluís, una mesura per prioritzar l'accés als veïns de la localitat. El conseller José Luis Mateo remarca el compromís de l'executiu per oferir preus assequibles i adaptats a la realitat econòmica de cada família. Entre els nous llogaters hi ha molts perfils diversos, 7 persones que viuen soles, parelles i també famílies amb majors a càrrec, dels quals 4 dels arrendataris són majors de 65 anys. La promoció consta d'habitatges d'un i dos dormitoris, incloent un que està totalment adaptat i forma part de les més de 1.200 habitatges públics que el govern té actualment en marxa a tot l'arxipèlag.
6: La platja de Sant Andreu, Ciutadella, romandrà tancada al bany com a mínim fins dilluns. L'Ajuntament ha pres aquesta mesura de prevenció després que ahir dijous de capvespre es produís un vessament puntual d'aigües residuals a la zona provocat per una avaria a l'estació de bombeig.
10: La incidència es va originar quan van fallar de manera simultània tant la bomba principal com la de reserva de la instal·lació. Davant d'aquesta situació, la policia local va procedir al desallotjament dels banyistes per motius de seguretat, tot i que l'avaria va quedar completament reparada cap a les 9:30 mitja de la nit i el sistema ja està plenament operatiu a la platja i llueix avui aquesta bandera vermella. Aquest mateix matí s'han pres mostres de l'aigua per analitzar-ne la qualitat i els serveis de neteja han desinfectat tota la zona afectada per eliminar qualsevol residu. El consistori ha demanat comprensió i col·laboració als veïns i turistes i ha recordat que la prohibició de banyar-se es mantindrà fins dilluns, que és quan rebran els resultats del laboratori i es podrà avaluar la reobertura segura de la platja.
6: L'operatiu de seguretat de l'Ajuntament d'Es Migjorn amb motiu de les festes de Sant Cristòfol de les Corregudes comptarà enguany amb 45 policies vinguts d'altres pobles.
10: Així ho ha explicat el cap de la policia local d'Es Migjorn, Lluís Gomila, després de la reunió de la Junta de Seguretat dut a terme aquesta setmana en presència dels principals responsables dels cossos de seguretat de Menorca. Els 4 efectius de la policia d'Es Migjorn i els 45 provenents de fora permetran mantenir un dispositiu de festes que arrencarà divendres 31 de juliol a les 7 del matí i es perllongarà fins a les 6 del matí del dimarts 4 d'agost. Els moments de major mobilització d'efectius seran dissabte cap vespre, també diumenge matí i cap vespre, tot coincidint amb els actes de la Colcada. Una ambulància romandrà permanentment al poble durant els actes de més aglomeració per poder atendre amb rapidesa les incidències mèdiques que es produeixen. També es disposarà d'un servei de grua per poder gestionar la retirada de vehicles que puguin obstruir els actes o la circulació. La Guàrdia Civil també té previst posar en marxa un servei extraordinari per donar suport si sorgeixen problemes d'ordre públic i controlar també l'arribada de gent, especialment dissabte cap vespre. Així mateix, els agents s'encarregaran de vigilar els voltants del poble, com ara la zona de sortida del Jaleobús o els aparcaments que s'habilitaran amb motiu de les festes.
6: L'AIOR ja ho té tot a punt per garantir la seguretat durant les festes majors de Sant Llorenç. La Junta Local de Seguretat es va reunir aquest dimecres per coordinar el dispositiu especial d'aquest estiu, un operatiu que enguany comptarà amb un reforç conjunt de policia local, guàrdia civil, protecció civil, seguretat privada i els serveis sanitaris.
10: La trobada encapçalada pel batlle José Luis Benejami, la directora insular de l'Estat, Clara Mallars, va servir també per posar damunt la taula les dades del municipi que revelen una tendència molt positiva. Les infraccions penals han caigut un 8% taló gràcies a la tasca preventiva. El batlle José Luis Benejam destaca la importància de la col·laboració institucional entre els cossos de seguretat.
0: Són dades que demostren que la criminalitat ha baixat en el nostre municipi i això també, de qualque manera, ve a evidenciar la bona feina que s'està duent a terme per part de la policia local de l'OI i també de la Guàrdia Civil. La coordinació entre aquests dos cossos de seguretat, de cossos policials, ha estat, és i seguirà sent excel·lent.
10: A més dels jaleos i els propis actes de Sant Llorenç, la Junta de Seguretat també va dissenyar les mesures especials de cara a l'eclipsi solar del proper 12 d'agost, un esdeveniment que previsiblement atraurà una gran afluència de públic i es va fer també el seguiment de l'adhesió del municipi al protocol Biogen contra la violència de gènere.
6: I ara notícies d'esports amb Jordi Rivera. Bon dia.
8: Bon dia. Ja es coneix el calendari de la Barca de Menorca a la Liga Iberdrola de vòlei femení. Les de Beb Llorenç començaran la temporada el 3 d'octubre a casa davant del Heidelberg. El primer desplaçament serà a Socuellamos una setmana després. La primera volta acabarà el 12 de desembre amb una visita a la pista del Santa Cruz, un dels equips que ha pujat de categoria. En aquesta meitat del campionat, que decideix qui disputa la Copa de la Reina, la Barca jugarà 5 partits a Ciutadella i 6 fora. La fase regular acabarà el 20 de març de l'any que ve a la pista del Santa Cruz. A destacar que dels 12 equips participants, la meitat són de les Illes Canàries: Heidelberg, Gran Canària, Saire, Tenerife, Santa Cruz i La Laguna. Encara parlant de calendaris, la Lliga de Futbol de Tercera Federació on participa en Mercadal i Mitjorn ja té dates per o no calendari. La competició començarà el cap de setmana 5-6 de setembre i la temporada acabarà formalment el 20 de juny de l'any vinent quan es disputi el darrer partit de la promoció d'ascens. Els equips que acabin líders dels seus grups de la fase regular pujaran directament a Segona Federació, mentre que del segon al cinquè disputaran un play-off per sorteig pur. Els equips que superin 3 eliminatòries també pujaran de categoria. La cursa popular d'Es Castell, disputada ahir de capvespre, va coronar Ivan Jané i Neus Gunyalons com a guanyadors de la segona prova d'enguany de la Lliga. Ivan Jané, del CECOME Atletisme, va ser el primer en creuar la meta amb un crono de 9 minuts 15 segons. Va superar per 3 segons el seu company de club, Marc Pons. Tercer va ser Enrique Covenya, del club Urdaitri, amb un temps de 9:21. En dones es va produir un fet poc habitual. La primera en creuar la línia de meta va ser Neus Gunyalons, de l'Osport, amb una marca de 10 minuts 42 32 segons, però, en ser un atleta sub-18, es va donar com a guanyadora de categoria absoluta a Marta Orives, del club d'atletisme Atlas, que va ser la segona a creuar la línia d'arribada 12 segons més tard. Tercera de la cursa va ser Anabel Marquès, que va invertir 11 minuts, 12 segons. Seguim amb atletisme. Les pistes Gaietà Huguet de Castelló van ser l'escenari el passat cap de setmana del Campionat d'Espanya d'Atletisme en categoria sub-18, una competició on la marxa menorquina va tornar a demostrar el seu gran nivell en l'èlit estatal. El gran protagonista de l'expedició de l'illa va ser Toni Scanlon. L'atleta del Cecomen Menorca Atletisme va creuar la línia de meta en una meritòria en novena posició a la prova dels 5.000 metres marxa. Scanlon no només va aconseguir col·lar-se en el top 10 nacional, sinó que va pulveritzar la seva marca personal en 20 segons per parar el cronòmetre en un espectacular 22 minuts, 36 segons, 60 centèsimes. Aquest registre es converteix en el nou rècord absolut de Menorca sub-18 de l'especialitat. Scanlon rebaixa d'aquesta manera l'anterior plusmarca de l'illa, que fins ara ostentava Ethan Sánchez a la mateixa línia de sortida i era precisament l'anterior plusmarquista Ethan Sánchez de l'Osport. Malauradament, el marxador menorquí no va tenir el seu dia i va acabar sent desqualificat pels jutges a causa d'infraccions tècniques durant el transcurs de la competició. I acabam el Consell Insular de Menorca ha obert oficialment la convocatòria d'ajuts destinada al foment de l'esport i de l'activitat física per la temporada 2025-26. La resolució publicada al BOIP s'adreça a entitats esportives sense ànim de lucre de l'illa i compta amb un pressupost global de 745.000 euros. Aquesta xifra suposa un fort increment de 275.000 euros en comparació amb l'any passat i gairebé triplica els 270.000 del 2023. El conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports, Joan Pons Torres, ha destacat que amb aquesta decisió el Consell fa una passa endavant per donar resposta a les necessitats del teixit esportiu menorquí davant l'encariment dels preus dels darrers anys. L'objectiu d'aquesta partida és garantir el funcionament associatiu dels clubs, millorar la formació dels joves esportistes en edat escolar, promoure hàbits saludables i sufragar els costos derivats de les competicions.
6: Gràcies, Edu, Jordi. Recordin, hi ha més informació a partir de les 2 de l'hora 14, també a radiomenorca.com.
12: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
13: Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Professional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión por la misma cuota. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
14: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
15: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Country Eye encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito y financiación hasta 18 meses sin intereses. Country Eye, hoy y siempre contigo.
16: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, lechuga romana de Menorca por solo 49 céntimos la unidad, un 50% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, calamar francés 200-300 gramos por solo 18,95 € el kilo, un 31% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu.
17: Unitat de Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mahó, amb la doctora Alba Ruiz, especialista en Medicina Estètica. També ens acompanyen les doctores Luz Araujo i Valeria Ulloa, expertes en Medicina Estètica i Ginecologia Estètica. La nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concert i cita prèvia a Clínica Joaner de Mahó, al 971 35 11 15, o l'Hospital Joaner de Ciutadella, al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.

0: 11 muertos y una veintena de desaparecidos. Este es el balance provisional de la tragedia de Los Gallardos. Personas que trataban de huir de las llamas de ese incendio que sigue sin control y que no pudieron salir de allí con vida.
1: Es la 1, las 12 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
0: Y aquí seguimos en la programación especial de la SER por este incendio de Los Gallardos. El rey acaba de referirse a esta tragedia desde San Javier en Murcia, donde acaba de guardar un minuto de silencio por los fallecidos.
2: Transmitir desde aquí nuestro pésame, nuestro cariño y nuestro apoyo a todos aquellos que han perdido seres queridos, también por la angustia que están padeciendo ante la incertidumbre de saber dónde están aquellos que todavía no se han localizado.
0: Remarcamos balance provisional de 11 fallecidos. Vamos a recopilar ya los últimos datos oficiales de superficie quemada y afectados, porque recordemos, hay más de 1 millar de personas evacuadas. Fernando Pérez Munguío, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Casal. Comenzamos, lo dicho, con la cifra fatal de fallecidos. 11, 10 de ellos extranjeros, la mayoría británicos. Hay 8 heridos, 4 muy graves en las unidades de quemados de los hospitales Virgen del Rocío de Sevilla y el de Torre Cárdenas en Almería capital. La cifra de desaparecidos oscila entre los 19 oficiales y podría aumentarse a 23 por los testimonios de familiares que no lo localizan. El fuego ha obligado a desalojar a más de 600 personas en las últimas horas, que están siendo atendidas en las localidades de Garrucha y Lubrín. La autovía A7 sigue cortada en Los Gallardos, donde hay un amplio dispositivo del Foca, apoyado por la Unidad Militar de Emergencias, compuesto por 700 efectivos y 10 medios aéreos, combatiendo las llamas avivadas por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, que han devastado ya más de 3.500 hectáreas. Un fuego que esta mañana Juanma Moreno definía en la SER con Pedro Blanco como el más rápido en propagarse que ha visto él como presidente andaluz.
4: Es verdad que cuando este fuego ha sido muy rápido, ha sido una evolución muy, muy, muy rápida, y después la zona es una zona muy escarpada, muy compleja, terrible, ¿no? De probablemente el fuego más rápido que he visto yo, por las condiciones orográficas y climatológicas que hemos vivido en Andalucía.
3: Recordemos, Javier, el teléfono de atención a los familiares de las víctimas y también de los familiares de los desaparecidos que ha activado la Junta de Andalucía. 677 90 46 24 les atenderán psicólogos especializados.
0: Gracias, Munguío. Estos son los datos de última hora, todavía provisionales, por la dificultad ahora mismo en localizar a esos desaparecidos. El fuego, además, sigue con ese enemigo. Lo estamos viendo en las imágenes en directo, que está siendo el fuerte viento que azota toda esa zona. En Los Gallardos, sobre el terreno, en el puesto de mando avanzado, sigue nuestro compañero de SER Almería, Javier Romero. Y esta es ahora mismo, como digo, la mayor dificultad, frenar el avance de las llamas, ese viento, en un terreno que además está muy seco debido a las altas temperaturas. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Sí, ¿qué tal, Casal? Así es el viento, es la principal condición climatológica que está, bueno, pues provocando que vaya con mucho retraso intentando controlar este incendio, pero ahora mismo tenemos última hora porque en apenas unos minutos va a comparecer el presidente andaluz, Juanma Moreno, que está saludando también a los efectivos de este parque de bomberos aquí en Turre, pero tenemos al portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil, Raúl Aguilera, que te escucha ya, Casal.
0: Señora Aguilera, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Dígame, ¿hay una noticia, cualquier novedad sobre los desaparecidos, que ahora mismo es lo que más nos inquieta?
6: Sí, bueno, la novedad es que nosotros ahora mismo estamos realizando batidas por zonas extinguidas para la localización de estos desaparecidos. Están trabajando unidades especialistas del GREIN de montaña, equipos de seguridad ciudadana, patrullas territoriales.
0: ¿Sabemos o cabe la posibilidad de que haya personas que pudieran haber quedado atrapadas dentro de esas viviendas, dentro de esos cortijos en esa zona?
6: Sí, efectivamente, cabe la posibilidad, por eso se están realizando estas batidas, porque ahora mismo la prioridad número uno que tenemos es localizar a estas personas y llevar a cabo esta localización. Hacemos llamamiento también a la puesta de denuncias por parte de familiares. Se ha habilitado en el cuartel de Garrucha una zona para recogida de denuncias para familiares o cualquier amigo o vecino que echen falta a alguien.
0: Portavoz, ¿se han presentado ya denuncias?
6: No me consta el número de denuncias, no tengo datos oficiales de ellas, pero sí, efectivamente, sabemos que hay que buscar a personas.
0: Estamos hablando, según los primeros datos, de una buena parte de la población, de los que han fallecido, que se trataría de población extranjera, fundamentalmente de población británica, ¿verdad?
6: Efectivamente, por la zona sí hay mucha persona británica, mucha persona extranjera residente. pero no tengo, ya le digo, no tengo los datos oficiales de las personas ni la nacionalidad ahora mismo en concreto de las personas que se están buscando.
0: Portavoz, sé que va a comparecer en breve el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. No le quiero robar más tiempo, pero sí le quiero preguntar por algo que ahora mismo también nos inquieta, que es el origen de las llamas. Si realmente en el origen puede estar ese cable eléctrico del que se ha hablado en algún momento durante la mañana.
6: Bueno, no se descarta esta posibilidad, se está barajando esta posibilidad, pero aún es temprano para esos análisis que están haciendo los equipos de investigación, el SEPRONA en concreto.
0: Portavoz de la Comandancia, gracias por estar con nosotros en este tiempo especial de información aquí en la cadena SER. Un saludo y muy buenas tardes.
6: Gracias.
0: Romero, ¿algo más?
5: Pues nada, que salvamos allí al puesto donde va a comparecer ahora mismo Juan Manuel Moreno, y a ver si tratamos de confirmar estos datos los que venimos hablando toda la mañana, ¿no? 11 fallecidos, eso sí, en su mayoría británicos y belgas, y todo apunta, como decimos, lo ha dicho el presidente andaluz esta mañana en la antena de la SER con Blanco, que sí se debe a el origen de este incendio que ha arrasado 3.500 hectáreas a un cable. Vamos a ver lo que aporta ahora mismo el presidente andaluz con estos datos, y te puedo adelantar, nos acaban de decir ahora mismo a la cadena SER que también va a visitar esta tarde la zona afectada por este incendio el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
0: Es la última hora, pendientes, por tanto, de esa comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía, y como nos acaba de comentar Romero, desde la zona también la del ministro del Interior, Marlaska, que visitará esta tarde la zona. En la programación especial de la SER hemos escuchado también esta mañana al alcalde de Vedar, Ángel Francisco Collado.
7: Ahora mismo está evacuado prácticamente el 100% del municipio. Están en municipios vecinos de Lubrín y también en el de Garrucha. El pueblo, pues como digo, llevo bastante rato en el puesto de mando. Desde aquí, pues se empieza a haber claridad ya.
0: A María, que es concejala de Los Gallardos, el otro municipio afectado.
8: Que la gente que está siendo desalojada del municipio de Los Gallardos están siendo realojados todos en el pabellón de deporte de Garrucha, ¿vale? Ahí están siendo atendidos, porque aquí en el espacio escénico donde nos encontramos ahora mismo Los Gallardos, aquí están instalados los servicios médicos por cualquier emergencia, cualquier urgencia que surja.
0: En este especial informativo también hemos escuchado a los evacuados, por ejemplo, a Carol, que ha sido desalojada en una barriada de Los Gallardos.
9: Vivo en una barriada de Los Gallardos que acaban de evacuar. Así que estamos ahora en el pueblo de Los Gallardos. Saliendo de donde vivimos hemos visto las llamas cerca, ¿sí? Que han venido del ayuntamiento a evacuarnos. El núcleo de Vedar está bien, mi restaurante, que está a 4 kilómetros, también está bien. Sí que he escuchado que ha habido varias viviendas afectadas en las afueras
0: y
9: de Vedar.
0: También a los medios de emergencia que están llegando, que están trabajando ya en esa zona. Fran es de Cruz Roja.
10: Bueno, nosotros lo primero que hacemos es filiarlos para coger la información de los datos y para tener toda la información por si alguna de las fuerzas de seguridad del Estado nos piden alguna información para cotejar, y sobre todo si tienen algún tipo de desaparecido, alguien que no encuentra, para intentar ver si lo podemos localizar, y si no, pues para derivarlo hacia Guardia Civil para que pongan la denuncia correspondiente y empiece todo el trámite correspondiente.
0: La noticia ha trastocado todas las agendas políticas e institucionales de este día. El gobierno andaluz ha suspendido los actos previstos esta mañana. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha escrito también un mensaje en redes sociales hace unos minutos. Como acaba de comentar Javier Romero, el ministro Marlaska va a visitar la zona esta misma tarde. Repasamos cómo respira el mundo de la política ahora mismo. Joan Gimeno, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. El que no viaja de momento es Pedro Sánchez, porque dicen en la Moncloa que es momento de dejar trabajar a los servicios de emergencia. El presidente sigue la evolución del incendio en contacto permanente con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que viaja esta tarde, y también con la unidad militar de emergencias. También está en contacto permanente Pedro Sánchez con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con el que ha hablado hace un par de horas y al que le ha ofrecido la máxima colaboración del Ejecutivo Central. En eso acaba de insistir también la ministra portavoz, Elma Saiz.
12: Como saben, el presidente del Gobierno acaba de comunicarse con el presidente de la Junta, en el sentido de la máxima colaboración entre instituciones para hacer frente a esta tragedia. Todos los medios humanos y materiales del Gobierno...
11: El incendio ha cambiado los planes de este viernes. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha suspendido también su agenda. Tenía previsto viajar esta tarde a Valladolid, al Congreso de Nuevas Generaciones, pero se queda en Madrid en contacto también con Juanma Moreno. Su número dos, Miguel Tellado, no ha desaprovechado la situación para lanzar una crítica al Ejecutivo.
13: España necesita mejores servicios públicos, especialmente para prevenir y combatir tragedias como la que hemos sufrido en Almería. Se requieren más medios, mejores recursos y tener toda la atención puesta en el servicio a los españoles. España necesita urgentemente un gobierno central, centrado, única y exclusivamente en la gestión.
11: Santiago Abascal, el líder de Vox, ha mandado su pésame en redes sociales, igual que han hecho otros líderes políticos como Yolanda Díaz o Irene Montero, así como los diferentes presidentes autonómicos.
1: Hora 14.
0: 1:10, tiempo especial de información aquí en la antena de la cadena SER, al que sumamos otras cuestiones de este día, y la primera es una noticia de última hora sobre el caso Leire que acabamos de conocer. Javier Ruiz Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. Novedad relevante en este caso, sí. El juez Santiago Pedraza ha imputado formalmente al expresidente de Correos y anterior jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Vamos con la última hora, Pedro Jiménez.
15: El juez Pedraza, a instancias de anticorrupción, imputa al expresidente de Correos en el caso Leire, el que fuera exjefe de gabinete de Sánchez en el PSOE. Juanma Serrano entra de lleno en la supuesta trama de amaño de obra pública en la SEPI y en las maniobras para desestabilizar causas que afectaran al gobierno y al Partido Socialista. El juez acuerda el volcado de su teléfono móvil reclamado por la UCO por las comunicaciones que, decían los agentes, especialmente haya podido mantener con otros cargos públicos.
0: Y, por supuesto, el Mundial.
16: Mundial 2026, Cadena SER.
0: Porque hoy es el gran día de España, nos jugamos nuestro pase a semifinales frente a Bélgica esta noche a partir de las 9. Óscar Ejido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
17: Hola, Jaime, muy buenas. Segundo día de cuartos de final del Mundial. Hoy es turno de España. La cita es a las 9 contra Bélgica en Los Ángeles. En semifinales espera ya Francia, que anoche ganaba 2-0 a Marruecos. Y aunque no quiere hablar todavía de las semifinales, el seleccionador tomeana es optimista. Cuéntanos, muy buenas.
18: ¿Qué tal? Buenos días. Luis de la Fuente se mostró anoche muy optimista y se percibe lo mismo en el hotel de la selección aquí en Los Ángeles. Parece que va a repetir el mismo equipo de los últimos partidos, es decir, con Pedro Porro en el lateral derecho y con Dani Olmo en la media punta. Ayer estuvimos en el entrenamiento de la selección y se veía perfectamente a jugadores clave desde el banquillo, como puede ser Mikel Merino, Gavi o el Panda Borja Iglesias, pero lo que funciona no se toca y por eso Luis de la Fuente va a repetir ese 11 que todos conocemos ya de memoria.
17: Además de Thibaut Courtois y de Kevin De Bruyne, uno de los jugadores belgas más conocidos es Romelu Lukaku, el delantero del Nápoles, que tiene muy claro quién es la selección favorita esta noche.
19: Para mí, el España es un equipo muy completo porque en muchas fases del juego ellos están muy fuertes. Puedes jugar de combinación, de velocidad con los jugadores por la banda y tienes jugadores que están muy inteligentes dentro de las líneas. Para nosotros es muy importante de jugar el partido perfecto porque si tú miras los partidos que ellos han jugado fino ahora, es muy impresionante. Pero nosotros tenemos cualidades también y vas a estar en un partido muy importante para nosotros.
17: El España-Bélgica se juega a las 9, lo contamos desde las 7 de la tarde en el Carrusel Deportivo de la cadena SER.
16: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
0: A las 2 regresamos en la antena de la SER, seguramente ya recopilando las primeras palabras del presidente de la Junta de Andalucía, que se encuentra ya recorriendo la zona del incendio de Los Gallardos. Especial informativo en esta antena y noticias que seguimos actualizando, por supuesto, en nuestra web, en cadenaser.com.
16: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
20: 13 minuts passen de la una. A la primera part del nostre programa hem estat xerrant avui amb algunes persones d'interès, com per exemple Mateu Ainsa, amb qui hem xerrat del tema de la poda. Però tenim molt més a compartir, o sigui que continuem.
21: Aquest estiu recupera el plaer de viure a l'aire lliure. Amb Treusol, el disseny i el confort arriben al teu jardí. A Treusol som especialistes en protecció solar, tendals, pèrgoles i tancaments a mida amb la garantia del líder a l'illa. Qualitat, disseny i resistència. Vine a veure'ns al carrer Degà Febrer de Ciutadella. Treusol, creem el teu espai ideal.
20: Bueno, queremos comentarte y recordarte algo importante que debes tener presente, y es que la Cova d'Anchoroy estrena After Lunch. Y te estarás preguntando, ¿qué es After Lunch? Bueno, es una nueva forma de disfrutar del verano en Menorca. La Cova d'Anchoroy amplía este verano su oferta con After Lunch, una nueva experiencia pensada para quienes desean disfrutar de uno de los lugares más emblemáticos de Menorca en un ambiente relajado y abierto, también a las familias. Sí. Cada día entre las 4 y las 6 de la tarde, entre las 16 y las 18 horas, las sesiones del DJ residente David Prim ponen la banda sonora una tarde con vistas privilegiadas al Mediterráneo. Además, cada viernes a las 17 horas, la banda menorquina Blue Jays ofrece un concierto en directo con grandes clásicos del rock. Una propuesta diferente que invita a descubrir otra cara de la Cova d'Anchoroy antes del ambiente del atardecer y que permite
2: Tanto residentes como visitantes, compartir un momento único con familia o amigos. Este verano, la experiencia en la Cova de Enxoroy también comienza después de comer con After Lunch.
21: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
4: AJN Plagas Menorca, ya nos conoces. Somos las 3D, desinfección, desinsectación y desratización. Además de tratamientos contra la legionela. AJN Plagas Menorca, casi 3 décadas de experiencia en la isla. Infórmate en nuestra web ajnplagasmenorca.es o acércate a nuestras nuevas instalaciones de la calle Sabatería 21 del polígono de San Luis. Tranquilidad para ti, para tus clientes y para tu familia.
22: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
2: Torna el maridatge musical al Museu de Menorca amb una proposta d'estiu que ens farà viure els sentits. Et convidem a deixar-te dur per un maridatge que combina 4 objectes, 4 interpretacions musicals, 4 vins i tot a ritme de jazz. Viu una experiència única on cada objecte inspira una peça musical i un vi seleccionat amb cura per oferir-te un recorregut que uneix història, emoció i gust. Una activitat que se n'encarreguen de dur a terme en Sergi Martín, en Lore Arazamendi i Nito Llorenç, i del sommelier Xavi Solano, de Saforana, en col·laboració amb el Museu de Menorca. Això quan? Dijous, apunta-t'ho, dijous 23 de juliol a les 8 del vespre. És per majors de 18 anys, el preu és de 8 euros i, evidentment, has de fer la prèvia inscripció. Ja saps, pots telefonar al Museu de Menorca i dir «jo vull anar», o tota la informació també d'inscripció a través de museudemenorca.com. Maridatge musical a ritme de jazz és una cosa diferent, places limitades, per tant no ho deixis per estar re moment, perquè encara que et sembli que el 23 de juliol està molt enfora, no, està ben a prop, o sigui que endavant.
23: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'Enxoroy. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxoroy.com.
24: 53è Festival de Música de Maó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Històries de l'Edat de Plata. Concert teatralitzat en la soprano Inés Lorenz a la veu i Guadalupe Martín a la guitarra clàssica. Dimecres 15 de juliol al claustre del Museu de Menorca a les 9 del vespre. Entrades a ticketib.com i 1 hora abans a taquilla. Joventuts Musicals de Maó. Sense música no hi ha vida.
25: Nuracom Fibra Óptica. WiMax o móvil hasta tu casa. Cubrimos toda la isla. ¿Tienes una casa vacacional? Con nuestra fibra flexible, activa en verano y baja la velocidad en invierno. Somos de Menorca, sin centralitas y con soporte local. Sin llamadas a la hora de la siesta. Aprovecha la oferta de lanzamiento con instalación gratis y precio protegido 12 meses. Nuracom, la fibra de Menorca. El Port de Maó es vesteix de festa. L'Ajuntament de Maó presenta Estiu al Port, cultura i tradició fins al 9 de setembre. Vespre d'art, enguany dedicat al record de Josep Begú. Cicle de música per sentir, el 10 de juliol, Leo Manso Ramer. El 31 de juliol, amb suc i sopes. Activitats per a tothom. Espectacle de cavalls, diversió infantil amb pinyeta pinyol, Menorca en dansa i l'espectacular Copa del Rei de Vaixells d'època. Cada dissabte a la nit, mercat de nit al Port i la nit de música al Moll d'Autoritat Portuària. Consulta el programa a ajmaó.org. Ajuntament de Maó. Este mes de julio en Jack & Jones te ofrecemos nuevos modelos en camisas y muchas novedades más. Para ellos, colección de baño con diseños exclusivos. Variedad en camisas de algodón y lino con rayas y que son tendencia este verano. Bermudas y muchas propuestas frescas para el verano. En Jack & Jones tenemos para ti la nueva colección. Acércate, pruébatela y no esperes demasiado, porque las mejores prendas vuelan.
2: Avui fem balanç de mandat amb el batlle de Mou, Héctor Pons, del PSOE, que governa en minoria des de 2023 amb el suport puntual d'Ara Mou. Ens acompanya per repassar els grans temes d'aquests anys, arrelà de la crisi de l'aigua, de l'habitatge, dels pressupostos municipals, dels grans projectes pendents de la ciutat. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Bon dia, Lluís. Gràcies a vosaltres.
2: Fa 3 anys que va començar aquest mandat governant a minoria amb el suport d'Ara Mou. Fent balanç, com definiria vostè aquests 3 anys? De gestió sòlida, de mandat condicionat, com diu l'oposició?
3: Bé, jo el que diria sobretot és que els ciutadans no noten que hi hagi una inestabilitat en el Ajuntament, que al final és l'important. Anem arribant a acords puntuals, tant amb Aramó principalment, com puntualment amb la resta de suposició, amb un objectiu clar, que és consolidar el nostre model de ciutat, és de garantir els serveis públics i és de tenir un objectiu molt clar també amb els objectius ambientals i de sostenibilitat en tots els àmbits. També en l'àmbit d'atenció a les persones i de l'habitatge, que és una de les prioritats. Per tant, tot i tenir, com dic, la majoria d'administracions del nostre entorn en governs del Partit Popular, són capaços d'arribar a acords tant dins la corporació com amb els governs de la resta d'administracions en benefici de Moi i de Luca de Mestemo.
2: Durant aquest temps, Aramó ha denunciat incompliments pressupostaris o retards en inversions i que el portal de transparència no s'actualitza des de fa un any. D'altra banda, també tenen un dels millors ràtios de transparència. Què els hi respondria?
3: Bueno, mireu, quan algú està a la posició és evident que intenta trobar les mancances del govern, no? Trobar tot allò que es pot millorar. Per tant, jo crec que la ciutadania comprèn aquesta actitud, aquesta feina, no? Aquesta línia que té Aramó de voler contribuir, però a la vegada de cercar aspectes per ser crític, no? O per millorar. Per tant, jo ho entenc com una qüestió de normalitat democràtica en un govern en què, en un consistori, vull dir, en què governa l'esquerra, però també hi ha una part de l'esquerra a l'oposició. Pens, com dic, que entra dins la normalitat de la feina de l'oposició.
2: Reiem d'aigua, que és un gran tema que importa i interessa molt a Mou. Fa gairebé 2 anys, va ser el setembre del 2024, es va saber que la meitat de Mou bevia aigua que no era potable perquè hi havia un excés de nitrats a la planta de Malguja i que l'Ajuntament ho havia sabut un mes abans, però sense avisar a la població. Mirant-ho en perspectiva, on hi va haver, diguem, la falla més greu de gestió política, de comunicació interna?
3: Bueno, va ser un error de que aquest informe havia arribat el mes d'agost i que no s'havia fet el tràmit o la comunicació interna corresponent, no? Per tant, quan ho vam saber, vam informar. Ara estem centrats en resoldre aquesta qüestió. Està sent bastant més complicat del que nosaltres inicialment esperàvem. Sí que esperàvem que la propera tardor puguem posar en marxa aquestes plantes entre la tardor i l'hivern, tant la de Malbuja com la de Sant Climent. Són dues plantes que en l'hivern ens permetran garantir l'abastiment d'aigua amb el nivell òptim de nitrats, és a dir, per davall de 50 mil·lígrams per litro, però si es ve que nosaltres ara estem centrats també en moltes altres qüestions en quant a la gestió de l'aigua, que són s'ha de poder tenir aigua suficient. Estem plantejant la viabilitat de posar una dessaladora modular mentre no tinguem una dessaladora definitiva a la zona de Llevant per garantir el subministre. Això també permetria reduir els nivells de nitrats i estem centrats també en fer una bona gestió de l'aigua, perquè l'aigua és un recurs escàs i està molt bé dir-ho, però el que hem de fer és actuar, no? I per tant, actuem en la línia de que el preu de l'aigua sigui més baix en els trams de consum domèstic, també d'alguna forma per compensar, no?, aquesta falta de que l'aigua de que et subministra no es pugui consumir, però a la vegada pujant el preu d'aquells que fan un mal o un gran consum d'aigua. No? Qui fa un gran consum d'aigua l'ha de pagar el preu del valor que té l'aigua, del valor en termes ambientals i de quantitat, no?, d'aigua que consumida i d'aigua que tenim. I a més ho fem amb inversions estructurals d'infraestructures per connectar tots els pous amb els depòsits de Turó per poder fer una gestió més centralitzada i, per tant, més eficient, també, i per tant, millorar, com dic, la capacitat de l'Ajuntament per oferir un bon servei.
2: Uh-huh. Avui, a l'estiu de 2026, encara no es pot garantir aigua potable a tot Maó. La planta de Sant Climent ja funciona, per la de Malbúger continua en obres i s'ha ajornat la reconnexió fins després de l'estiu, si no vaig malament. Uh-huh. Per què s'ha allargat tant una reparació que s'havia d'enllestir en principi a l'abril?
3: A veure, en aquest moment, perdonem que faci un matís, cap de les dues plantes estan connectades. La de Malbúger sí que van aconseguir que donés resultats favorables el mes de març-abril, però després el problema és que el consum d'aigua fins que no podien tenir una autorització sanitària és molt alt i, per tant, la van posar en recirculació i, per tant, no està connectada. No? Aquest tipus de plantes que per les quals es va optar en el seu dia són plantes que tenen un avantatge, que és que generen molt poc rebuig, és a dir, per cada 100 tonelades d'aigua, evidentment, hi ha una part de rebuig, però és més baix que altres sistemes, com plantes que tenen, per exemple, el Castell o altres nuclis, que tenen un major rebuig d'aigua per metro cúbic tractat, però tenen desavantatges també, no? I és que són sistemes de tractament biològic i, per tant, això depèn. No és que vas allà i encens un botó i ja funciona, perquè mos entenguem, sinó que té tot un procés de funcionament biològic d'aquestes plantes que és complicat, no? I sí que és cert que tant amb les empreses contratistes dels contractes que van treure com amb la concessionària s'ha fet una feina que cada vegada tenim més ajustada i que ens permet pensar que entre la tardor i l'hivern puguem posar en marxa i connectar aquestes plantes. Però és cert que tenen una complicació molt més alta que altres sistemes, que tenen més rebuig, però que es ve que a la pràctica són més fàcils de fer funcionar.
2: Maó s'aixerra molt d'aigua, però no és un problema que tingui només Maó. De fet, és una cosa que passa també a la resta de l'illa. Probablement a Maó s'estan prenent mesures que d'altres ajuntaments seguiran després. En tot plegat, hi ha passes per fer o intentar fer el que s'havia anomenat un consorci a nivell de Menorca per al tema de l'aigua? Crec que hi ha passes en aquest sentit.
3: Sí, el Consorci de Residus i Energia va incorporar o ha incorporat també el tema de la gestió de l'aigua dins dels seus estatuts i, per tant, és un instrument que ens permet ara fer feina a nivell insular. Jo crec que hi ha aquí crec que s'està cometent un error, que és no prendre mesures fins que ja siguin inevitables, no? I això crec que està sent un error, que les mesures s'han de prendre immediatament, ja. Les reserves i l'estat dels aqüífers i el nivell dels pous no havia estat tan malament mai a Menorca com ara, mai, i per tant no podem esperar a que hi hagi una situació irreversible. L'aqüífer és un concepte o és una realitat un poc mala d'entendre. Jo no som expert d'aquest tema, però sí que n'he pres, evidentment, perquè a base de rellenar, no?, i de demanar experts. Però l'aqüífer és una massa d'aigua subterrània que està comunicada també amb l'aigua de la mà, no? Per tant, si aquest aqüífer va baixant, al final la pressió de l'aigua de la mà va entrant, no? I pot passar que s'acabi salinitzant l'aqüífer, és a dir, que l'aigua de l'aqüífer torni salmenca, tingui sal, sigui salada. Això seria molt greu per Menorca i, per tant, crec que s'haurien de prendre mesures ja per reduir el consum i per deixar de treure tanta aigua de l'aqüífer. Això és el que nosaltres també estem fent i creiem que hauria de fer tothom.
2: També, en el sentit del tractament d'aigües, caldria, com s'ha fet, per exemple, a Ciutadella, que s'han incorporat tractaments per fangs i greixos abans de que l'aigua arribi a la depuradora. Això ha d'arribar també alguna solució semblant a la depuradora Maó Castell?
3: A la depuradora Maó Castell, la principal qüestió que tenim ara en quant a dificultat per poder reutilitzar i tractar l'aigua correctament és la intrusió marina. És a dir, que quan les aigües brutes de Mó es recuen majoritàriament baixant i passant per el col·lector que hi ha en esport, és a dir, de vall esport de Mó, de vall es passeig, hi ha una tuberia, perquè tots ens entenguem, que està connectada amb la mà, perquè aquesta tuberia, quan plou, també és la mateixa que recull les pluvials, no? Llavors, quan plou molt, aquesta canonada entra en càrrega i, per tant, necessita abocar aigua de pluja a la mà. Aigua de pluja que va mesclada amb l'aigua de sanejament. Què passa? Que en altres moments, que no són aquests de pluja, l'aigua de la mà també entra dins aquesta canalització, o bé per esforats, o perquè té alguns trencs, o hi ha algunes deficiències, no? I, per tant, l'aigua arriba a la depuradora amb més sal de la que òptima per poder fer el tractament. En aquesta línia també s'ha fet una feina en l'autoritat portuària per incloure dins la reforma d'esport la renovació integral de la canonada i del col·lector d'esport, i aquesta és una de les principals qüestions, a més de que falten infraestructures a la depuradora i que falta també la infraestructura de retorn per fer arribar l'aigua depurada a punts on se'n pugui fer un ús, no? Amb això sí que ja s'hi està fent feina, s'hi està fent feina amb el Consell de Menorca. És una política que es ve que no és immediata, però que s'ha d'anar avançant perquè un dia sigui una realitat.
2: En Hidrovel, la concessionària, ha quedat molt qüestionada per aquesta crisi. Ara Mahó ha demanat fins i tot que la gestió de l'aigua torni a ser pública. Es planteja el consistori revisar el contracte de concessió o el model de gestió?
3: Bueno, el que haurà de fer l'Ajuntament és que quan acabi el contracte hi haurà d'haver una alternativa. Nosaltres ara mateix veiem molt difícil assumir directament, i així ho veuen també els tècnics, assumir directament la gestió de l'aigua. Però sí que necessitem un nou contracte, una nova concessió que posi al dia, que renovi i que permeti també incorporar noves realitats i noves qüestions que tenim damunt la taula, no? Com és la gestió, per exemple, d'aquestes plantes i moltes altres qüestions que l'any 1989, que és quan es va signar l'actual contracte, no estaven, evidentment, damunt la taula, no? Per tant, ens hem de posar al dia, ens hem de modernitzar i la nostra aposta serà per treure un contracte modern, un contracte que permeti fer front a la situació actual amb més garanties i amb més més força que sa que mos dona un contracte, com dic, que té 37, un més que jo, 37 anys, no? Això ja és evident que ja ha quedat fora de... ja ha quedat desactualitzat.
2: Reiem d'habitatge i d'urbanisme. Ha promès cedir sol per a 200 habitatges durant el mandat i demana que Mahó sigui declarada zona tensionada. Amb un any per acabar la legislatura, quantes d'aquestes 200 vivendes són ja una realitat i quantes es queden en promesa per al proper govern?
3: Bueno, no és una promesa, és un pla. És a dir, nosaltres vam fer, quan vam començar el mandat, vam fer una planificació que incluïa no només lo públic, sinó també facilitar la promoció de l'habitatge lliure. Val? En aquest moment tenim, per una banda, cedit a Sibavi un solar de 14 per 14 habitatges a Via Ronda, un solar per 35 habitatges de Vores Cortés de Santiago, se suma 50, han comprat el solar de Catissa, que em permetrà crear un centenar més, ja són 150, i en les pròximes setmanes donarem llicència per les 45 que construirà el Ministeri Vassallo. Per tant, són 195. Tot això són, no són promeses, són sols cedits amb l'Ibavi preparant projectes a punt de tenir llicència i compra de sol. Això directament públic. I per altra banda, que hem fet? Estem prioritzant les llicències de plurifamiliars, per tant, aquells projectes que entren a l'Ajuntament per construir 3, 5, 15, 18 o 25 o 40 habitatges que en tenim en tràmit, es tramiten de forma preferent, no van a la llista comú, sinó que passen per davant per la qüestió de l'emergència habitacional i estem col·laborant, estem xerrant, estem fent feina amb promotors que tenen en marxa nous projectes que entraran. Val? Això dona una certesa i una garantia, anima, diguem, en els particulars a fer aquestes inversions, sapiguent que no hauran d'esperar un any a tenir una llicència com us passa ara amb altres casos. I per altra banda, demanam la declaració de zona tensada a Menorca. A Menorca i a Mont particular. Per què? Perquè veiem que hi ha molta gent que fins ara tenia lloguers de 500 o de 600 euros que els hi estan dient que no es renoven el contracte i que els hi fan propostes de nous contractes de 900, 1.000, 1.100 i 1.200 euros. Llavors, aquestes famílies s'han de protegir d'alguna forma. Que el mercat estigui en aquest moment desbordat, no? Jo crec que no pot perjudicar una família que ha pagat sempre correctament les seves rentes. I, evidentment, després hi haurà excepcions. Però nosaltres sí que coneixem casos i ens hem trobat en casos de persones, inclús persones majors, que els hi han passat lloguers de 400 a 700 euros o que els hi han dit no te renovam i després aquell pit s'ha llogat per el doble del que el tenien llogat. És a dir, o tenim clar que hem de protegir a les famílies i a la gent que treballadora, que fa feina, que paga un lloguer, que ho ha fet bé, que ha pagat sempre, inclús gent que està 20 anys i 21 pis i que s'han hagut d'anar ara perquè li doblaven el lloguer, o protegim aquesta gent, o jo crec que, és que arribarà un moment en què serà impossible que qui no té una vivenda en propietat pugui viure a Mó i a Menorca.
2: La nau de l'antiga SEAT, comprada fa anys, continua sense projecte definit, malgrat el procés participatiu que va marcar un poc prioritats. Què impedeix avui tirar endavant aquest espai?
3: Bueno, tenim ara en marxa una modificació urbanística que sí que ens ha duit més pegues del que inicialment teníem previst. Aquestes setmanes he tingut diferents reunions amb els tècnics per abordar aquesta situació i bueno, espero que en les pròximes setmanes o espero en les properes setmanes poder tenir ja una proposta concreta per poder tirar endavant aquesta qüestió. També hem ratllat amb el Col·legi d'Arquitectes de Balears perquè farem un concurs d'avantprojectes. Tenim un esborrany de conveni que també tirarem endavant quan tinguem aquesta qüestió resolta i a veure si així ja podem definir el futur d'aquest espai.
2: Entre bueno, aigua, habitatge, futur del port, quin dels diferents temes creu que marcarà més la recta final de mandat i per què?
3: Bueno, sense cap dubte, l'aigua i l'habitatge. Jo crec que són els dos temes principals en aquest moment. Poder posar en marxa aquestes dues plantes, que esperem que sigui possible, esperem que sí, i en matèria d'habitatge poder iniciar algunes de les promocions, com dic, que m'està fent feina durant molt de temps. La de Vassallo, la de Sibavi, i començar a definir, o definir ja del tot, com volem que sigui aquest projecte a la zona de Catissa, que també serà molt important per Mó. Jo crec que aquestes són les qüestions principals, a més de definir algunes altres projectes que tenim en marxa i que crec que en aquest temps que queda podrem acabar de concretar.
2: Per acabar, si haguéssim de fer avui l'anunci de la seva candidatura a la reelecció, amb quin missatge es presentaria als maonesos i maoneses després d'aquests anys complicats? Que no sempre hi ha anys fàcils.
3: Sí, jo ara ho anava a dir. No sé si els quatre anteriors de la pandèmia no van ser complicats. Jo crec que van ser més que aquests, no? No sé, si l'haguéssim d'anunciar, no sé què diríem. Ara, avui, pues una mica el que he comentat, no? Les prioritats. Jo crec que hem de prioritzar les qüestions de sostenibilitat, de compromís ambiental, és fonamental. Vivim a una illa limitada, recursos escassos, reserva de biosfera, per tant, tot el que és aigua, energia i gestió de residus, hem de tenir un compromís clar. La reserva de biosfera no és només una etiqueta o un eslògan per dir que estem molt orgullosos, això s'ha de traduir en compromisos i en una gestió clara de recursos. I després, una altra qüestió que crec que és fonamental, que és la de garantir els serveis públics, garantir, millorar tot el que puguem, l'accés a la vivenda i fer que Mó i que Menorca siguin un lloc on hi puguem continuar vivint nosaltres i les futures generacions, els nostres fills i filles, els nostres nets i netes, que en aquest moment bueno, tenim dubtes, no?, de com podran afrontar viure a Menorca, tenir una casa, llogar una casa. Hi ha una incertesa que ha crescut molt en els darrers anys i, per tant, hem de poder respondre en aquesta realitat.
2: Doncs avui hem volgut ratllar d'aquest balanç, de les solucions que estan en camí, que s'estan fent ja, des de la política municipal de l'Ajuntament de Mó i amb el seu batle, Héctor Pons. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i molt bon dia.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres, bon dia.
5: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero... Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
7: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar

0: aprovéchate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
1: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
2: Estudies fora de Menorca? El Consell Insular t'ajuda a fer-ho possible. Ja està oberta la convocatòria d'ajuts per a estudiants menorquins que estudien fora de Silla. Hi ha ajudes de fins a 2.500 euros per a estudis universitaris, màsters, formació professional, ensenyaments artístics i programes de tecnificació esportiva. Presenta la teva sol·licitud fins al 13 de juliol. Consulta les bases i tramita l'ajut a la seu electrònica del Consell. Consell Insular de Menorca, al costat dels joves i les famílies.
3: Aquest estiu recupera el plaer de viure a l'aire lliure. Amb Treusol, el disseny i el confort arriben al teu jardí. A Treusol som especialistes en protecció solar, tendals, pèrgoles i tancaments a mida amb la garantia del líder a l'illa. Qualitat, disseny i resistència. Vine a veure'ns al carrer Degà Febrer de Ciutadella. Treusol, creem el teu espai ideal.
4: Torna a la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
5: Sofà Sonoro, con Alfonso Cardenal.
6: Vamos a escuchar una banda sonora con la firma de Bob Dylan. Un disco menor para el genio de Duluth, pero un álbum que contenía la eterna Knocking on Heaven's Door. Knock, knock, knocking on heaven's door. El músico se puso a las órdenes del director Sam Peckinpah para hacer la banda sonora de Pat Garrett y Billy the Kid. Aquel disco, en su mayoría instrumental, es una joya. Una colección de canciones que te calientan, te alimentan.